0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Hi ha cançons que marquen un moment. A Radio Pego, aquests moments fan tota una vida. Sintonitza'ns. Estem al 107.8 de la FM.

0: Pepe d'Arba.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego. Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
2: Ràdio Pego, www.radiopego.com.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: m'ensiborno, esprit de llibertat.
1: Sembla!
0: Sembla un antic somni dolç d'amor. Vell, marroquí, viós, renyut serrós, escarraja llavors.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.
1: Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.
2: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.

que encara fumejava pel canó. La gent cridava, plorava i corria. Volia moure els peus i no podia. Què és el que estava passant? Qui collons era aquest?

ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Lift off.

Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.

0: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
1: Ràdio Pego, la veu del poble.

0: Estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música de ara i de sempre.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Se't pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà bé.
3: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
0: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Rubi, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
4: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
5: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
6: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
7: No estoy sola.
6: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
8: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, ací, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

Molt bon dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu de categoria. Benvingudes, benvinguts a la vostra sintonia. Esteu escoltant Radio Pego, 107.8 NFM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. Un dia més amb vosaltres, avui ja divendres, 11 de setembre de 2026. Ara mateix, les 8 i 5 minuts del matí, comença una nova aventura, un nou viatge. Una nova edició de On és d'estiu, així que anem a començar. Tot i estic preparat per a quedar-nos una estoneta gaudint de clàssics, en esta ocasió dels 80 en esta primera hora. I per començar, tot un hit de Modern Talking. Ens anem al 1985 per escoltar este tema que va estar un parell de setmanes liderant les llistes d'èxits. Es tracta de Cherry Cherry Lady. Així de bé, comencem. Bon dia!

Els 80 perfectament reflectits en esta cançó de Model Talking, Cherry Cherry Lady, i Michael Field amb un dels seus hits de l'època, una cançó molt popular, Moonlight Shadow.

Una cançó que amagava una història ben trista, però que va ser, ja diem, molt popular en estos 80, que continuava ara repassant amb este tema de principis de la dècada. Antonio Flores, No dudaría.

0: A saber el resultat del cupó diari de l'11, molta sort, i el número premiat va ser el 58.538. 5, 8, 5, 3, 8. 58.538. Sèrie 10, 0, 1, 7.
1: Con Wit, on el test.

Mori Kante amb el seu famosíssim Yeke Yeke del 87. I ens anem a principis de la dècada, 1981, per a gaudir de Ritmo de la Noche de Mystic.

Queda't amb nosaltres. Ones d'estiu.

0: El temps.
1: I ara anem a saber quines horats que tindrem avui els propers dies. Ens esperem de moment a un parell o uns quants dies així més tranquil·les que el que vam tindre ahir. Avui tindrem algun que altre núvol alt, però serà més que res decoratiu. El cel estarà ras la major part del dia. El vent bufarà de llevant, de força 2-3. La temperatura mínima d'avui serà de 9 graus i la màxima estarà al voltant dels 30. Demà tenim una situació molt pareguda, algun que altre núvol al matí i durant el dia decoratiu. El vent bufarà de llevant també i les temperatures, la mínima serà de 18 graus, la màxima de 29.
2: Estàs a Ones d'Estiu, Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada. També a www.radiopego.com.

Bolis, així el teníem amb Alphabet Street. Estava en el seu treball Love Sexy del 88. I The Prince, a Pet Shop Boys. It's a Sin. It's a Sin.

Esa veu tan particular, Eartha Kitt, Where Is My Man, sonava en el 83. Al 87 anem, votem. I així tenim a Miguel Bosé amb el seu famosíssim Duende.

0: Radio Pego. 107.8 NFM.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
3: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
4: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
5: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
6: Cuando me dice que pare.
7: O que quiere irse a casa.
8: Cuando no dice nada.
9: Pero veo que se agobia.
7: Todos sabemos lo que significa no.
8: ¿No?
9: Si no entiendes un no,
7: eres un potencial agresor sexual.
8: No es no.
5: Respeta los límites, ¿sí o sí?
8: Gobierno de España.
10: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
11: Refrescat. On és d'estiu?

Estem ja als 90, principis de la dècada, John Wesley, així hem començat amb este tema, versió dance de Loverboy. Living on my own, el gran Freddie Mercury.

Era Freddie Mercury amb Living on My Own, i així està Paradiso amb este èxit del 96 dins i fora de les pistes de ball, Bailando.

0: Escoltàvem a Desa Lubega amb el seu famós Mambo No. 5, una de les cançons més escoltades en els 90, i esta és una altra d'elles. Així vam conèixer a les Spice Girls amb este Wannabe del 96. Tres anys abans, Chiquetere, Rafa Villalba.
1: What Chiquetere?

En la sensación.

En Ràdio Pego et donem més varietat. Més estil. Més frescura. Més música. En ones d'estiu. En la sense.

0: Let me hold you.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.
3: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
4: La via pública és també casa de tots els pegolins. Per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
5: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Rubi, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
6: Refrescat. On és d'estiu?

0: io nella vita cosa mi piace di più?
1: Love, love, and love.

0: La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: Centros de atención a mujeres. Teléfonos de información y derivación. Personal sanitario. Servicios sociales. Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
2: No estoy sola.
1: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
3: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Vego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Vego.
4: Refrescat. On és d'estiu?
5: En la 107.8.

0: fiques els records i nosaltres fiquem la música. Ràdio Pego, sempre al teu costat.
1: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
2: Hey, 107.8 Ràdio Pego. You can hear me on the radio. You wanna turn me on, turn on your stereo.
0: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre dins.

Sometimes, somewhere, I'm arriving.

0: música. Ràdio Pego 107.8.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: Radio Pego.
1: 106.8 FM.
2: Radio Pego. Som la teva veu. Radio Pego.
3: Som la teva veu. Radio Pego. Radio Pego. Som la teva veu.

0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
1: Radio Pego, radio de proximitat.
2: Dans cette rue y avait...
1: Radio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

God!

La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Rubi, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.

0: Ràdio Pego, servei públic. Fes una foto.
1: És música. És passió. És

0: Som la teua veu. Ràdio Pego. Ràdio Pego. Sempre al teu costat.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

Somewhere.

I don't mind.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.
2: Ràdio Pego, la veu del poble.